meus peus i l'empremta que els homes hi hem deixat aquí. Aigües que eren clares com els ulls d'un nen, aigües que lliscaven

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: A Ripollet Ràdio tenim la millor música.
1: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.

0: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.
1: No te quieres enterar que te quiero de

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: A Ripollet Ràdio tenim la millor música.
1: Pulgas en el corazón, perros en el callejón.
2: Ripollet Ràdio.
3: Clàssics contemporanis.
2: Cançons que volen parlar.
3: Esteu escoltant Clàssics contemporanis.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.